Santa Caspara se te vede. O tiempo sunanna va passà e quanna va passà.